RTR, las gratulaziuns igl emprema da Ochover vagna schon a podia gratular oz pigl anniversari da Armando Melcher a Ramosch el festivescha igl Ochaval complion. Suela Alessia Giacomelli a Schuol po festivar oz igl sis anniversari da Disdochons. Selina Graf da Zernetz osa a Coira o Eril Zons oz la giubilara po far festa oz pigl vancia cingiava e Jon a porta da Ftan el o Ozil Zons vagn schon a podia gratular a Jon a porta pigl anniversari da 69 ons tot bung Adel. Per ulteriores gratulazions 0800 vanc 530 u vagn possible da termetter auguris per WhatsApp 079 200 70 07. Și vesas erang gugent gratulo oz pilzons.